0: onda, ¿cómo va a ganar la pellizca?
1: Effacer, reste le temps d'effacer, effacer, effacer.